0: en un periodisme escrit que en un periodisme imprès. Només canvia la tecnologia. Naturalment, també és punt d'evolució en què es troben una fórmula i altra de produir la circulació de notícies. El manuscrit és sempre arcaic, és bàsic, gairebé no té circulació, més enllà de l'entorn personal de qui redacta les notes informatives noticioses en el seu diari manuscrit, que no aquell qui ho fa a través d'un mitjà de comunicació imprès, que li permet una reproducció àmplia i posar a circular números, exemplars, d'aquella producció, que de forma manuscrita és simplement singular.
1: Que es faci a ser il·lustrada no és casualitat. El gran fil conductor d'aquesta edició és el bicentenari del diari de Mo del capità Joan Roca Vinent, i del qual també en el seu dia ens vam enamorar un poc de la seva història quan ens la va explicar en Nando Pons, que és el propietari de ser il·lustrada. Qui era realment aquest capità de la Marina Mercant i que el va impulsar a escriure durant 50 anys de la seva vida?
0: El capità Roca és efectivament un marí mercant de Maó, des Maó de finals del segle XVIII i primera part del segle XIX. Perquè heu de pensar que Maó és un bressol de molts navegants, tant de la marina militar o marina naval o marina de guerra, com també la marina mercant. I és fàcil trobar en aquest període, a cavall entre un segle i un altre, trobar una enfilada llarguíssima de noms de persones que es van distingir en aquests oficis de la mà. No ja els de pescadors, sinó aquests de mariners mercants, que és el cas del capità Roca. El capità Roca és d'una família benestant, probablement vinculada a una saga importantíssima de sanitaris, a vegades metges, a vegades apotecaris, i ell és una persona, per altra banda, que viu immers en la Menorca il·lustrada, la Menorca de la nissaga de la generació de Joan Ramis i Ramis. De fet, va ser part dels membres fundadors de la Societat Maonesa de Cultura, que tant va florir dins finals del segle XVIII. I després, a títol personal, es va arrencar amb aquest projecte d'escriure dia a dia les notícies que afectaven el port de Maó com el leitmotiv principal, però també qualsevol esdeveniment social, familiar, públic, polític, cultural, geogràfic, que afectava en el dia a dia de la vida pública de Menorca, en un moment en el que no hi havia premsa de cap mena.
1: Ens hem d'imaginar una Menorca on l'habitual era canvis de domini, britànics, francesos, espanyols, i una forma d'escriure, com dius, en aquest diari d'en Roca, que igual xerrava un poc de meteorologia com dels moviments dels vaixells. No sé si podríem dir que actuava pràcticament com el corresponsal del Port de Mou en aquell moment.
0: És un gran corresponsal de la vida del Port de Mou. De fet, heu de pensar una circumstància, és un criteri molt personal meu, que sempre he cregut que esports han esdevingut, entre moltes d'altres facetes i aspectes que els distingeix, Esport de Maó ha estat també una gran agència de notícies. Aquí on han arribat una quantitat contínua i constant d'informacions, de dades, d'esdeveniments, etc., que portaven els vaixells que feien recalada en Esport de Maó. I aquesta tasca d'una mena de potencial agència de notícies, una mena d'agència EFE, de notícies portuàries de Maó, és el que va acabar sent el diari del capità Roca. Però no només en aquest camp. Ell ho va ampliar prou per recollir tot tipus d'actualitat i informacions durant 50 anys. Hem de pensar que és un dels registres dietaristes més amplis que ara com ara coneixem de la història de Menorca.
1: El document original, si no vaig malament, es conserva a l'arxiu històric de la Biblioteca de Maó. I tinc curiositat un poc demanar-te a nivell personal que se sent, no?, quan fueges un text d'aquest valor. I no sé si també hi ha que fer-ho de... Perquè quines dificultats ha de presentar el seu estudi o la seva digitalització?
0: Està perfecte.

0: perfectament digitalitzat. Fa cosa d'uns mesos es va digitalitzar de nou amb un programa d'una qualitat de PDF molt superior a la que hi havia, de manera que qualsevol usuari d'un ordinador pot entrar, el pot llegir i se'l pot descarregar i guardar-lo a casa com un document en PDF. La dificultat, naturalment, és cal·ligràfica, sobretot cal·ligràfica, perquè en el segle XVIII, segona meitat, i bona part del XIX, la cal·ligrafia no era la que estem acostumats a dia d'avui. Però una vegada que un s'hi acostuma, ha començat a entendre com fa les jotes, com fa les hacs o com fa les emes, la lectura és directa. No es tracta d'un text, diríem, fosc. No hi hem d'aplicar tècniques paleogràfiques ni res que se li sembli. El podem llegir en tota normalitat. El que passa que obliga a una feina hercúlia perquè són 1.174 fulls de tamany foli. Poca broma.
1: No, està clar que hi ha feina. De fet, les jornades són prou amples per no únicament fixar l'atenció en el Capità Roca. Vull dir que dins del programa incloeu ponències sobre el dietari d'un sabater d'Oló o les anotacions d'un pagès de Sant Climent. Per què és important per a la història del periodisme local que hi hagi no només les classes d'elits il·lustrades, sinó també les classes populars?
0: És la importància, crec jo, un dels accents que vol remarcar aquesta trobada, aquestes jornades de l'Institut Menorquí d'Estudis, és justament posar de relleu que a l'empara del bicentenari del diari de Mahó, del Capità Roca, a Menorca calia fer una mena d'inventari de quins són els exemples que coneixem a dia d'avui, jo no descartaria que n'apareguin d'altres, quin és l'inventari d'elements que conformen aquest concepte de periodisme manuscrit o paleoperiodisme, periodisme anterior a l'aparició de la impremta, s'ha d'entendre la impremta a Menorca, que no arriba fins a 1750, gairebé tres segles després d'haver-se posat en servei la impremta anomenada Gutenberg, cap allà 1440-1450. Idò, a Menorca hi ha tot un seguit de periodismes, de textos periodístics, de periodisme manuscrit, que val la pena inventariar i dolorosa conèixer i fer una crida a l'opinió pública, als intel·lectuals, investigadors històrics, perquè hi aportin tots aquells que ells coneguin o quan descobreixin algun altre element susceptible de quedar assimilat com a textos de periodisme manuscrit. Definitivament, farem 9 ponències, tot i que el nostre inventari està avui en dia al voltant d'uns 12 títols de periodisme manuscrit. Periodisme manuscrit val a remarcar un fet també important. No només estan al voltant de l'aparició de la impremta a Menorca i de l'aparició del primer periodisme imprès a Menorca, que és 1811, sinó que són pràctiques que continuen al llarg del XIX i que encara en trobam en el segle XX, molts d'ells de la mà de capellans a les seves respectives parròquies que recullen en llibretes tots els esdeveniments, parroquials o no, pastorals o socials, culturals o humans, que succeïen a les seves parròquies. I això dura fins ben passada la Guerra Civil, gairebé fins als anys 60. I trobam exemples d'aquesta mena de dietarisme o periodisme manuscrit.
1: Que ens ajuda a entendre millor com eren totes les diferents aristes que conformaven en un moment determinat la realitat d'un poble i d'un lloc, d'un indret com a Menorca. Recordem, per acabar, les jornades han dit que eren els dies 12 i 13 de juny. Com ho pot fer la gent que hi vulgui assistir per apuntar-se o seguir les ponències?
0: Sí, es poden seguir in situ. No tenim tecnologia per fer streaming, però sí que se poden seguir in situ, obertament, espontàniament, elegint les ponències que qualsevol els interessi. Començam divendres, dia 12, a partir de les 6, i gairebé fins a les 8, 8 i mitja. Després reprenem a les 10. A les 10, amb una circumstància. L'endemà dissabte reprenem amb una visita guiada a la seu de les jornades, que és la casa on va viure i on probablement va morir el capità Roca, en el carrer d'Anuncibai 22, que s'ha recuperat i restaurat de manera esplèndida i que avui en dia és gairebé ja cridat a ser un patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat de Mau. I farà un recorregut un professor d'arts que ens explicarà tots els sostres pintats i totes les parets decorades, fabulós, esplèndid, demostració d'arts decoratives d'aquesta casa que va ser feta construir per el capità Roca i que sabem segur que la va fer construir i que la va habitar perquè ell, un dia del seu dietari, ho consigna. He construït la casa de Nucibai, m'he mudat a viure a la casa de Nucibai. Vull dir que sabem que va ser un domicili, un edifici fet construït per ell, també.
1: Doncs, Miquel Àngel Limón, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Com sempre, una forta abraçada i que siguin un èxit aquestes jornades.
0: Una abraçada. Gràcies a tothom.
2: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Batas de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
3: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i es migjorn.
4: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: Emergència climàtica, felicitat sostenible i la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
5: Hola, hola. Hola, Lluís. Hola, estimats oients. No, que el de l'emergència climàtica espero que ja ha quedat clar per tothom, veritat, que estem en emergència. Mai les temperatures havien sigut tan altes. La mar mai havia estat tan alt, tan calent com ara. Això vol dir que hi ha més evaporació. Si hi ha més evaporació vol dir que els núvols van més carregats i quan plou ja veia quins desastres fets fa. Vull dir que la previsió en el futur és que cada vegada hi hagi més fenòmens meteorològics extrems. El clima està desbocat. Ho deixo aquí. Ara hem d'anar a veure possibles solucions. I avui conversem amb una persona que m'ha atrapat perquè la conec en una fira d'entitats de Reus on hi havia més de 89 associacions i entitats, com es diu, altruistes. Us imagineu, a Reus, en un parc preciós, hi havia més de 89 entitats altruistes, des d'esportives, ajuda als desfavorits, hi havia també el dret a morir dignament, hi havia espigoladors que es dediquen a aprofitar coses del camp, i aquí vaig conèixer a Laura Requesens, que ella és la responsable, la iniciadora, la impulsora d'una associació que es diu Heroïnes Anònimes. Hola, hola, Laura.
6: Hola, bon dia.
5: Bueno, pues dir-te, Laura, la faré una breu presentació, si cas ella m'ajudarà a acabar-la de fer. Ella és antropòloga, con lo qual, un bon dia ja ens explicarà com va ser la seva inspiració. I després, que també m'acaba d'explicar que també és tècnica amb electricitat. Vull dir que té aquesta doble faceta d'una persona manual i pràctica i a la vegada antropòloga que confia en el ser humà. O no hi confies.
6: Sí, sí que hi confio. Confio en la bondat humana i confio plenament De fet, crec, i a més és algo que li dic molt a la meva filla, i és que tothom tenim una part fosca i una part bona, i que la traiem només si volem. Podem treure la bona i podem treure la fosca, però tot depèn de les nostres vivències, no? I també aquesta part tècnica és una mica també, mira, si un dia tenim una emergència climàtica molt, molt, molt dura, també, si vols, ja faré un apanyo, ja faré un apanyo electricista perquè tinguem llum, tots i totes.
5: Molt bé, molt bé. Però la cosa està, llavors, que tu creus en la bondat humana.
6: Sí.
5: Com a antropòloga. Els antropòlegs us definiu que la naturalesa humana és més bona que dolenta, que és més cooperadora que no pas individualista i consumista?
6: Bueno, de fet, a la base, o sigui, Kropotkin ja ho deia en el seu suport mutu, i és que com animals pensadors, però no deixem de ser animals, davant d'un món hostil ens hem d'ajudar entre nosaltres, i per tant la bondat humana aquí hi és. L'únic que passa és que després també hi ha coses com aquella cosa, aquell monstru que es diu capitalisme, no? que ens fa creure que necessitem moltíssimes coses per nosaltres mateixos per viure, i això fa que creï competència i que creï maldat entre uns i altres. Jo crec que va més per aquí, no? De fet, si tu vas cap a la teva essència, cap a quan eres petit o petita, no tenies cap mena de cosa amb els altres, sinó que comparties, jugaves i feies i anaves fent i anaves vivint. No hi digues.
5: Què creus del... Jo diria que antropològicament s'ha assenyalat que tots els humans, com a qualsevol altre primate, patim, som víctimes de la pulsió jeràrquica. Sempre ens posem en posicions, no? Hi ha un que sempre vol estar per damunt de l'altre, no? I les societats són molt classistes, no? Hi ha classes, abans hi havia l'aristocràcia, la Iglesia és una jerarquia, és una institució jeràrquica, no?
6: Però això apareix quan apareix el poder, quan necessitem el poder. O sigui, quan hi ha sistemes de poder, això és el que ens fa voler trepitjar els altres. Però en una comunitat, en comunitats indígenes, sí que hi ha jerarquies o lideratges, però no hi ha autoritarismes. És a dir, aquesta és la diferència.
5: Molt bé.
6: Tu pots ser...
5: Un líder... Però no un dèspota.
6: Exactament. No cal que aquest lideratge tingui... És a dir, mira, agafem heroïnes anònimes, d'acord?
5: Sí, perquè la líder.
6: Exacte. Però si jo lidero d'una manera autoritarista, llavors les persones que estaran treballant aquí no tindran poder de decisió, hauran d'acatar les meves normes, i llavors tot funcionarà a través només dels meus ulls, no a través dels ulls de tota la comunitat.
5: Ai, que maco!
6: Clar, llavors és molt important que les entitats, que el món en general, funcioni a través dels ulls de totes les persones que en formen part. Però perquè hi hagi un funcionament potser més eficient a nivell potser més organitzatiu dins del sistema i de l'estructura social en la que vivim, que és capitalista, hi ha d'haver un lideratge. Tot i això, jo crec que en un sistema on no hi ha un capital, on no hi ha una jerarquia establerta, cadascú, sent autònom i sabent molt bé quina és la seva funció en aquesta comunitat, no té per què haver-hi un lideratge, tampoc.
5: Perquè és un lideratge horitzontal.
6: Exacte.
5: Però, bueno, en qualsevol cas, tu, en un moment determinat, expliques com va ser que vas pensar que faria el que has fet, que és heroïnes anònimes. Bé, vale. A mi deixa'm acabar, que hi ha aquella antropòloga, per comentar-li una cosa que veig si també la comparteixes. Bé. Es veu que entre els macacos, el líder no és ni el més ràpid, ni el més fort, ni el que sap caçar millor, ni el que sap fer collir millor la mel. Saps qui ets? El que sap crear aliances. I tu saps crear aliances.
6: Exacte.
5: Gràcies per existir, estimada, i seguim tots plegats.
6: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura, per haver-nos acompanyat avui. I també, Anton, gràcies a tu i fins a la setmana que ve.
5: Molt bé, gràcies.

Bon dia, amics. Quan revisam la discografia menorquina, trobam que són moltes les temàtiques que donen inspiració als músics per fer cançons, per crear música. L'amor, sens dubte, és el tema estrella. Cançons que per una persona estimada o a vegades per un desamor, quan l'amor es converteix en desgràcia. Hi ha cançons dedicades a llocs molt concrets, cançons que expliquen històries, llegendes, i trobam també un bon munt de cançons que fan referència a la mort. Cançons que tracten el tema del dol, la sensació de buit que deixa la mort d'una persona estimada. Alguns compositors han fet cançons per seus amics, coneguts, o per alguna persona que els ha marcat, d'una o altra manera. A Xis de Ponent cantaven En trob tot sol. En Guillem Soldevila, Gran buit. Traginada cantava la cançó Anna Cecília. En Jos, de Ciutadella, té aquella cançó que es diu Llàgrima viva. El grup de rock, Dear, fa ja més temps, interpretaven a ritme de rock El darrer somni. O fins i tot, a un altre extrem, l'organista Tomé Olives va compondre una marxa fúnebre. No xerrarem d'ells, no entrarem en detalls, però sí que escoltarem una d'aquestes cançons, les seves sensacions fetes música. Són diferents estils, són diferents anys, diferents maneres de fer música, està clar. Un intent aconseguit moltes vegades de convertir el dolor en bellesa. Us proposo avui escoltar el grup La Taverna amb una cançó que ells van titular Nostàlgia.